0: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: ¿Buscas coche? En Spoticar Alcira lo tenemos claro. Somos líderes en vehículos de ocasión multimarca con un gran stock de seminuevos y kilómetro cero listos para ti. Tasamos y compramos tu coche al momento. Y además financiamos a tu medida para que estrenar coche sea más fácil que nunca. Ven a Spoticar Alcira en la avenida dels Drets Humans frente a la Clínica Tecma. Y en Xàtiva, carretera Manuel Alcira. El coche que estás buscando te está esperando.
2: La prevención.

0: y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Podcast presenta El Madrazo.
2: Nosotros cuando entramos en el local, lo primero que hacemos es identificarnos y decirle que baje un poco la música. Es muy difícil que hablen con nosotros, que estamos en el entorno de los malos.
3: Me habían quitado el pasaporte, nos tenían encerradas y no nos dejaban salir.
4: Hubo un total de hasta 6 testigos protegidos denunciantes de estos hechos.
5: Curiosamente, cada vez que vamos a un club hay mujeres nuevas. Son mujeres que cambian mucho, o cambian o las cambian.
1: El Madrazo. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
6: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo?
7: Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
1: Verisur. Onda Cero Podcast presenta...
10: Espías, clave secreta. Durante casi 3 décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
1: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
0: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
11: ¿Sabies que en Finestrat podem passar de 0 a 1.400 metres d'alçada en poc de temps? Podem fer-ho iniciant una meravellosa ruta des de la platja de la Cala i acabant-la en el cim del mític Puig Campana. Finestrat, una de les joies de la Costa Blanca, és un encantador municipi coster de la comarca alacantina de la Marina Baixa que amaga paisatges de muntanya tan únics com valiosos. El Puig Campana, coronada per una punta cònica amb 2 cimes, entre elles el Portell, forma part de les cordilleres prebètiques de la província d'Alacant, amb una altitud de 1.410 metres i separada del Mediterrani per menys de 8 quilòmetres, és el cim més elevat de la península Ibèrica per proximitat a la costa. Aquestes condicions orogràfiques, així com el seu perfil característic i visible des de molts punts de la província, la fan un enclau singular i molt significatiu per als veïns de tota la comarca. En baixar cap al seu casc antic, als peus d'un gegant de roca, Finestrat que limita amb Benidorm, Benimantell, Orxeta, Polop, Sella i Vila Joiosa, és un conjunt d'estrets i encantadors carrers organitzats sobre els jaciments d'un antic castell musulmà. Allí els seus quasi 8.000 habitants es veuen abraçats pel verd de la muntanya i el blau del mar. La visita la podem completar per l'església de Sant Bartomeu o per l'ermita del Santíssim Crist del Remei i inclús ens podem detindre a observar els colorits taulells que adornen tot el municipi, admirant cada jardí i racó que li donen al poble un aire màgic i cinematogràfic. Les arrels de Finestrat es remunten a l'època ibèrica amb evidència d'assentaments humans des de l'antiguitat. Al segle XIII va ser conquerida per Jaume I d'Aragó i durant la seva història Finestrat ha acollit nombroses cultures a causa de la seva proximitat a la costa i a les vies de comunicació del litoral. I amb quina delicatessa en valenciana acompanyem tota aquesta experiència? Doncs ho podem fer amb un dels més clars exemples de fusió del mar i la muntanya, com la coca girà. Rep el seu nom per la tècnica de girar o doblar la massa per enrotllar el farcit i combinar xoris, botifarra, caballa, ceba, bledes o espinacs. Encara que tampoc podem anar-nos-en de Finestrat sense haver tastat un bon arròs a banda davant la mar. Tant en la mar com en la muntanya,

0: disponibles en toda la gama desde 169 euros al mes sin entrada. Más en opel.es.
1: Grupo Palacios, concesionario oficial Opel. En Alcira, Avinguda dels Esports 19. En Xàtiva, carretera Manuel Alcira. El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al cole després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
2: El gospel més espectacular arriba a Cullera. Concert de Modern Spy Gospel Cor, Megoc, a benefici d'Afasu. Més de 100 veus en directe i una potent banda que et farà vibrar i emocionar-te. Dissabte 3 d'octubre, a les 8 de la vesprada, a la Casa de la Cultura de Cullera. Venda anticipada d'entrades les 24 hores a dentralia.com o dimarts i dijous de 5 a 7 de la vesprada a la seu d'Afasu, carrer del Riu, número 9. Més informació al Facebook i Instagram. Organitza Afasu, Associació de Famílies Afectades per la Síndrome de Wolfram. Col·laboren Ajuntament de Cullera i Caixa Popular.
1: Semana Taurina de Algemesí. Encierros, gastronomía, conciertos y mucha fiesta. No te pierdas la Feria de las Novilladas más antigua e importante del mundo. Ajuntament d'Algemesí.
3: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges un interior espacioso para viajar con todo el confort, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
4: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
5: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

El dissabte 14 de juny es celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Aquesta data rendeix homenatge a tots els donants voluntaris no remunerats i consciència sobre la necessitat de fer donacions regulars per garantir la qualitat, seguretat

0: 18 euros te puedes llevar regalos de la Liga y Liga FMOEBE, como camisetas, balones o entradas.
1: Disfruta del mejor fútbol y saca partido a cada parada, solo hasta el 31 de octubre. MOEBE, patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga y Liga FMOEBE.
2: La véspera del 9 d'octubre, el Cid es un aram més fort que mai, amb les actuacions de The Tietz, Auxili, El Diluvi, Malifeta i Sandra Montfort. Dijous, 8 d'octubre, a partir de les 8 de la vesprada, al recinte firal La Fúmiga. Compra ja la teua entrada anticipada a 10 euros a Nutikumi o en taquilla a 12 euros. The Tietz, Auxili, El Diluvi, Malifeta i Sandra Montfort. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Alcira.
3: La meua boda en Cotonera.
4: Les nostres festes amb Cotonera.
3: El catering per al meu event amb Cotonera.
4: El sopar de la meua empresa en Cotonera.
3: Ja ens coneixes i en cada moment especial de la teua vida sempre estem al teu costat. Ara, més que mai, tu també en
4: Cotonera Events, catering i restauració. 96 241 64 37 o cotonera.com.
3: Cotonera, al teu costat amb il·lusions renovades.